0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Carme Pell.
1: 25 anys.
2: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Let's go.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, torna la pluja aquest cap de setmana a l'Empordà.

0: Bon dia, com esteu? Avui és dilluns 28 de setembre de 2026. A Palafrugell han vist sortir el sol justament quan faltaven 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 i ara mateix estan a una temperatura de 21 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Consorci de les Gavarres explica que fins d'aquí a 20 o 30 anys no es començarà a veure una estructura forestal a la zona cremada de les Gavarres. A més, destacarem que Calonge i Sant Antoni ha cedit dos solars per construir 66 habitatges protegits i també que l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat la redacció del projecte que definirà l'ampliació de la depuradora de la Pera. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el director de la cursa Oncotrail, en Lluís Comet, sobre aquesta prova que se celebra justament aquest cap de setmana al Baix Empordà. I com cada dilluns, també hem de fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana dels equips del Baix Empordà i també de la ciutat de Girona amb l'Oriol Bernat. De seguida repassem tot això, abans però anem a fer un repàs als principals titulars. I saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: Parlàvem de que el Consorci de les Gavarres explica que fins d'aquí a 20 o 30 anys no es començarà a veure una estructura forestal en aquesta zona cremada de les Gavarres.
1: La setmana passada van començar els treballs de tala d'arbres afectats per l'incendi de les Gavarres de principis de juliol. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el gerent del Consorci, Quim Gubau, ha explicat que s'actua en una franja de 20 metres a banda i banda de la carretera de la Ganga i que també es treballarà al camí del veïnat de Rabioses.
0: I Calonge i Sant Antoni cedeix dos solars per construir 66 habitatges protegits.
1: Els terrenys permeten construir 40 i 26 pisos respectivament. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya gestionarà el concurs per seleccionar l'empresa promotora, mentre que l'Ajuntament assumirà l'adjudicació dels habitatges.

0: I l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat la redacció del projecte que definirà l'ampliació de la depuradora de la Pera, Joan.
1: El contracte s'ha formalitzat per més de 179.000 euros i l'empresa adjudicatària disposarà d'11 mesos per redactar el projecte. Aquest projecte també inclou l'estació de Mas Masó, situada a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, i servirà per determinar les actuacions necessàries en les dues instal·lacions.
0: I el model d'atenció als pacients crítics estrenat a Palamós s'estén també a l'Hospital de Figueres.
1: La nova unitat disposa de 8 llits i permet atendre pacients complexos més a prop de casa. El projecte preveu arribar a 44 llits per pacients semicrítics a la regió sanitària de Girona.
0: I saludem ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
2: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que la Carbonera de Forallac ha iniciat aquest dissabte una nova edició a Sant Climent de Peralta.
2: L'activitat permet descobrir de prop un antic ofici relacionat amb els boscos del territori. La iniciativa arriba enguany a la 32a edició i l'escenari torna a ser el paratge de Lluís Pla a Sant Climent de Peralta.
0: I ha mort Ramon Romaguera i Amat, alcalde de la Bisbal, entre els anys 1995 i 2007. L'Ajuntament de la Bisbal ha comunicat la mort de l'exalcalde i també ha expressat el seu condol, Carla.
2: Romaguera va estar 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Durant aquest període, la ciutat va viure diversos processos de transformació i revitalització urbanística. El consistori també destaca la seva aportació al desenvolupament econòmic de la ciutat. L'Ajuntament ha reconegut la dedicació de Romaguera al servei públic durant els seus anys com a alcalde.

0: I saludem ara l'Aniol. Bon dia, Aniol.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que la Bisbal aprova l'ampliació de la graderia del camp de futbol Pere Plaja per prop de 180.000 euros.
1: El projecte té un pressupost de prop de 180.000 euros i permetrà arribar a gairebé 250 seients. Les obres també incorporaran nous accessos i espais adaptats per persones amb mobilitat reduïda.
0: I alcaldes de la Costa Brava reforcen des de Pals la defensa dels habitatges d'ús turístic.
1: La segona taula de treball ha abordat noves accions davant de la normativa catalana. La trobada dona continuïtat a les iniciatives impulsades anteriorment per diversos ajuntaments i representants del sector.
0: I nosaltres ara anem a fer un repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà.
2: Augmenta la pressió sobre Pedro Sánchez pel decret Mari Carmen a un dia del Consell de Ministres. El Partit Socialista negocia per mirar d'aprovar aquest dimarts un decret d'habitatge. Mentrestant, continua l'acampada a la Puerta del Sol. La protesta manté la tensió mentre el govern espanyol busca suports per tirar endavant la mesura. Primer debat de política general de Carlos Mazón a les Corts Valencianes, entre la interinitat i la reconstrucció. El president defensa la seva gestió de 10 mesos en un context marcat per la reconstrucció de la Dana, la interinitat del seu càrrec i les tensions amb l'oposició. Un home ha matat la seva parella i s'ha tancat durant hores en una casa d'un municipi prop de Sevilla. Després s'ha entregat a la Guàrdia Civil, que l'ha detingut com a presumpte autor d'un crim masclista. La víctima tenia 47 anys. 27 persones han mort en dos tirotejos a Sud-àfrica. Els atacs han passat a Johannesburg i a Ciutat del Cap. La policia busca els autors dels dos assalts. Els fets han passat en poques hores de diferència i a més de 1.300 quilòmetres de distància. La indústria reclama mesures extraordinàries per fer front a la crisi dels preus de l'energia. Algunes empreses ja han començat a aplicar retallades de producció i aturades parcials. Ho fan per l'augment dels costos energètics, que ja obliga a prendre decisions dràstiques. Els funcionaris de la Generalitat podran recuperar aquest any els dies festius que hagin caigut en dissabte. El govern publicarà aquesta setmana la instrucció que regula aquesta compensació. La mesura tindrà efecte retroactiu i s'aplicarà des de principis de 2026. Així, els treballadors públics podran recuperar aquests dies com si fossin un dia lliure pendent. Barcelona. La policia ha frustrat una estafa de 418.000 dòlars en rellotges de luxe i criptomonedes. L'home detingut està acusat de robatori amb violència. Segons la policia, va amenaçar les víctimes amb un ganivet. Els agents creuen que també havia provat d'enganyar-les amb el mètode conegut com Rip Deal. Els agents rurals han rebut enguany més de 4.300 avisos per abocaments il·legals. La infracció és difícil de sancionar, sobretot en municipis rurals. Els residus es deixen sovint en punts amagats, com si fossin taques al marge del camp. La Setmana del Llibre en Català ha tancat amb prop de 130.000 visitants i amb un rècord de vendes. La fira ha confirmat un any més el bon moment del llibre en català. Editors.cat, l'entitat organitzadora del festival, diu que aquestes xifres reforcen la vitalitat del llibre en català.

0: I nosaltres ara és moment que saludem a l'Isaac Vilà perquè anem a fer un repàs a la previsió meteorològica. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Què tal?
0: Doncs molt bé, perquè sembla que arriba un canvi de temps, no?
1: Doncs sí, Maria, hem d'estar d'enhorabona perquè aquesta setmana torna la pluja a l'Empordà. Insistim, eh? No serà una pluja d'aquelles d'anar fent, serà una pluja irregular, però tornarem a regar el territori, o com a mínim tenim més números de que reguem el territori durant aquesta setmana, i no només un dia, sinó tindrem diverses situacions i diversos episodis que podríem anar aprofitant per regar. Tot plegat perquè aquesta setmana se'n retira l'anticicló, ja no tenim domini de les altes pressions, i s'instaura un petit flux de vent de xaloc, vent del sud-est, que anirà portant humitat, i per tant unes temperatures també més temperades. No farà tanta calor, però com a mínim ara les nits ja no són tan fresques. Ara mateix tenim 17-18 graus a tot el Baix Empordà. La línia de la costa, novament una nit tropical, que no s'ha baixat dels 20 graus. Per tant, molta suavitat, com a mínim la que tenim avui dilluns i comencem aquesta setmana. Tot això també es traduirà en unes temperatures màximes que no pujaran tant, ja no arribarem als 30 graus, però serà una calor d'aquestes de més bon portar, 25, 26 o com a molt 27 graus en alguns sectors. Però amb el tema de la pluja, important, avui dilluns esperem algun ruixadet escadusser, més probable a l'interior o al sud de la comarca, i serà la pluja més important. L'esperem de cara a dimarts, demà a la tarda, vespre, on podríem tenir alguna tempesta o que localment podria deixar algun aiguat. Tot plegat amb un cel variable. Ara mateix tenim a primeres hores del matí aquest sol amb quatre núvols prims, però els núvols baixos aniran guanyant terreny al llarg de les hores d'aquest dilluns i podrien deixar el cel mig enterbolit. Com dèiem, aquest episodi de precipitació podrà durar fins a aquest dilluns, avui dilluns, quatre gotes, algun ruixat petit. Dimarts a la tarda, vespre, esperem una tongada més important de precipitació. Dimecres una pausa i potser dijous tornaríem a regar el territori. Tot plegat amb una mica de mar de fons de xaloc, que s'anirà remenant aquesta situació marítima una mica més alterada de cara a demà dimarts.
0: Doncs segur que hi ha els oients dividits, alguns que s'alegren de que arribin aquests ruixats, d'altres que no. Jo formo part dels primers, dels que tenien ganes de que ploqués una mica. Isaac, estarem molt pendents de l'evolució del temps al llarg d'aquesta setmana i veurem com acaben descarregant aquests ruixats, aquests primers ruixats de tardor que arriben aquí a la nostra comarca. Gràcies.

0: I ara escoltem el comentari que ens porta avui Neus Colomer.
1: Aquest dissabte passat vaig assistir a una de les activitats complementàries a la Bienal Fotogràfica Xavier Miseracs. A la conferència es presentava el recull fotogràfic Treballadors de la Mar, del fotògraf Carles Palacio. A l'autor l'acompanyava el pescador palamosí Xavier Miró, que va explicar la situació actual dels pescadors i dels problemes que amenacen la supervivència d'una de les professions més antigues i més arrelades al nostre territori. En Xavier ens va explicar que la pesca a la Costa Brava afronta un canvi profund. El mar, que durant generacions ha estat font de vida i activitat econòmica, està canviant, i els pescadors són els primers a constatar-ho. A Palamós, aquesta observació quotidiana ha anat acompanyada d'una aposta per adaptar l'activitat i avançar cap a un model més sostenible. Un dels exemples més destacats és el Pla de Gestió de la Gamba, impulsat voluntàriament pels pescadors l'any 2013. La filosofia és clara: pescar menys per obtenir més valor, reduir jornades, augmentar la mida de la malla i permetre que els exemplars joves puguin créixer són algunes de les mesures adoptades. L'objectiu és preservar el recurs i garantir la viabilitat econòmica del sector. La innovació tecnològica acompanya aquest canvi. Les anomenades portes voladores o cometes permeten mantenir la xarxa oberta sense arrossegar pesades estructures pel fons marí, mentre els sensors faciliten una pesca més precisa i selectiva. Però els pescadors assenyalen que les amenaces del mar van més enllà de la pesca. L'augment de les temperatures de l'aigua, la disminució de les aportacions als rius i els canvis en la disponibilitat de nutrients estan modificant la cadena alimentària. Espècies com el verat i la boga han patit una forta regressió, mentre que la sardina i l'anxova tenen més dificultats per créixer. Però el futur de la pesca no depèn només de la salut del mar. El relleu generacional és un altre dels grans reptes. La incertesa provocada pels canvis normatius dificulta planificar l'activitat i genera inseguretat entre les famílies que viuen del mar. Això s'hi afegeix la desaparició progressiva de la figura de l'aprenent, essencial per transmetre un coneixement que requereix anys d'observació, paciència i experiència. Malgrat les dificultats, els pescadors mantenen una mirada d'optimisme crític. La crisi pot obligar el sector a repensar-se i a reivindicar el valor d'un professional que coneix el mar de primera mà i és capaç d'adaptar-se als seus canvis. En aquest procés, el pescaturisme i la divulgació tenen també un paper important. Obrir la barca a la societat permet mostrar la realitat d'un ofici molt més tecnificat i exigent del que sovint transmet la seva imatge tradicional. El futur de la pesca passa, doncs, per cuidar el mar, però també per garantir que hi continuï havent persones disposades a escoltar-lo, entendre'l i treballar-hi.
0: Doncs esperem que aquesta reflexió arribi una mica més enllà i que la gent se faci seva totes aquestes reivindicacions i tota aquesta feina que es fa des del sector. Neus, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de publicitat i tornem d'aquí a pocs minuts.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: I aquest cap de setmana se celebra una nova edició de l'Oncotrail al Baix Empordà. Enguany es farà la 13a edició de la prova, que aquest any amplia el nombre d'equips participants fins als 400. Per parlar-ne i per explicar-nos més detalls d'aquesta edició, ens visita el director de la cursa, Lluís Comet. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser al Supermatí, perquè suposo que esteu anant allò molt enfeinats, no?
1: Sí, ara ben bé estem a la recta final. L'última setmana és la que ens porta més feina. Durant tot l'any en tenim, no? Però l'última setmana és quan comença a arribar el material, comença a arribar el menjar, comencen a arribar els regals, comença a arribar tot el material. Digue, hi ha feina ara.
0: Esclar, una de les novetats, a més, d'aquesta edició és l'ampliació d'aquest nombre d'equips. Passem dels aproximadament allò 350 equips fins als 400, que això és una xifra bastant alta. Per què decidiu ampliar el nombre d'equips i heu cobert totes les places?
1: A veure, vam decidir augmentar el nombre d'equips perquè, a veure, l'any passat, és dir, bueno, de la forma que fem l'inscripció sempre s'entra en un sorteig, uh-huh. I aleshores de tota la gent que s'ha preinscrit i n'entren uns quants. Aleshores, l'any passat ens va quedar molta gent que no va poder entrar. Aleshores, i això ens sap molt i molt de greu, i per això ens vam decidir aquest any ampliar el nombre d'equips. Primer volíem, primer els volíem agafar tots, és dir, tots aquella gent que estava preinscrit, agafar-los. Però després ho vam estar analitzant bé i vam veure que ens hi faríem mal, potser. Aleshores vam dir, anem tornant a pujar mica en mica, i aquest any què fem? Va, arribem a 400. I ja el que hem fet, de 18 agafem inscripcions fins als 400. Així i tot, tinc que dir que han quedat 100 equips que no han pogut entrar, el qual ens sap molt i molt de greu, però és que no podem agafar més gent. No podem agafar més gent perquè ens hi faríem mal, i no volem.
0: Per tant, són aproximadament 500 equips els que fan la preinscripció, i llavors entren a sorteig, no?
1: Exactament, és a dir, aquest any van haver-hi 502 equips que van fer la preinscripció i de qual van fer el sorteig i van entrar els que hi ha ara. Pues, a veure, tinc que dir que no arribem als 400 perquè hi ha hagut ara últimament baixes, cosa que ens sap molt de greu, aquestes baixes, i ens sap greu per un motiu. Algunes d'elles poden estar molt justificades. Per exemple, que ara a última hora han tingut un parell de participants que s'han fet mal i que no poden, que estan lesionats i que no tenen temps de trobar ningú. Ho puc entendre. Però en canvi, hi ha altres que s'han donat baixa per donar-se de baixa. Aleshores, me sap greu perquè aquestes baixes haguessin pogut ser ocupades per altra gent. Però clar, una setmana vista jo no puc avisar amb un equip de que vinguin a participar. Primera, que han de fer un donatiu, segona, que han d'entrenar, és a dir, no puc. Aleshores, me sap greu que potser han quedat uns 5 equips que dius, ostres, tu haguessin pogut entrar i no han entrat. Però bueno, què hi farem? No, no s'hi pot fer res amb això.
0: Exacte. Esclar, estem parlant de que aquests 400 equips, no, completaran aquest recorregut en diferents etapes que al final acaben sumant aproximadament uns 100 quilòmetres per aquí per l'Empordà. Aquest any, a més, no sé si us heu vist condicionats a l'hora de crear el recorregut per l'incendi que hi ha hagut a les Gavarres, perquè sí que és cert, no, que algun tram de l'Oncotrail passa per aquest espai. No sé si ha estat el vostre cas, no, com ha passat en altres proves, que sí que han hagut de modificar el recorregut en aquest sentit. No sé si heu hagut de refer una mica allò, el camí que seguíeu per les Gavarres.
1: És a dir, el camí que seguim per les Gavarres hem tingut la gran sort de que no ens afecta pràcticament res. Aleshores vam estar, a veure, quan hi va haver l'incendi, evidentment vam estar preocupats, dèiem, mira, què farem, què deixem de fer, però bueno, parlant amb els ADFs, que es coneixen molt el territori, parlant amb el gerent del Consorci de les Gavarres i tot això, van dir, estigueu tranquils, que per allà on passeu podeu passar tranquil·lament. És a dir, i si us afecta poquíssim. És a dir, que per sort nosaltres no hem tingut que modificar pràcticament res.
0: Esclar, aquesta és la 13a edició de la prova, que és molt diu, o sigui, són 13 edicions, i en aquestes 13 edicions miràvem les xifres i s'han aconseguit recaptar més de 3 milions d'euros allò per la investigació, per al tractament, per al benestar dels pacients amb càncer, però no sé si hi ha algun objectiu de recaptació, és a dir, voleu arribar als 4 milions d'euros, voleu allò superar més xifres?
1: A veure, objectiu, no en tenim cap, aquesta és la veritat, no? És a dir, com més recaptem, millor. Per exemple, aquest any, en aquest moment d'ara, estem sobre la vora dels 480.000 euros, aquest any, només. El qual, no sé què passarà l'any que ve. És a dir, aquest any estem aquí, fins ara portem la recaptació aquesta, no podem dir què passarà l'any que ve perquè no en tenim ni idea, no? De moment hi ha un co-trial, amb ganes de continuar un co-trial per molts i molts anys, però per molts motius. Primera, perquè crec que estem fent una bona labor de cara al malalt de càncer, de cara als hospitals, de cara a la pròpia fundació. Aleshores, bueno, l'objectiu nostre és anar seguint. Arribar quan? Ojalà poguéssim, no 4, que dius tu, sinó 5. I com més, millor.
0: Esclar, tota aquesta recaptació la destineu a la Fundació Oncolliga, però en aquest sentit, cap a quins punts dels pacients que tenen càncer es destina tota aquesta recaptació? Cap on ho destineu?
1: A veure, aquest any els altres, comencem pels altres anys. A veure, els altres anys ho hem destinat sempre al confort del malalt. És a dir, el malalt quan està amb el tractament de la quimio o de la ràdio, aleshores que pugui estar en les màximes condicions possibles. Aleshores hem actuat pues, canviant butaques, canviant llits, adequant una miqueta les sales dels hospitals, les habitacions, hem dedicat diners a investigació, diners a comprar maquinària que ajuden a que el malalt estigui millor, a detectar millor l'enfermetat, a buscar dianes per ajudar al que el tractament sigui millor. Això ho hem estat fent durant aquests anys. Aquest any és un any excepcional. Aquest any canvia una miqueta, però només serà aquest any. A veure, ja sabeu tots que l'Hospital Trueta canvia de lloc i se'n va cap a Salt.
0: Val?
1: Aleshores, nosaltres, la Fundació, tenim actualment els nostres locals molt a prop del Trueta. Val? Per altra banda, per sort o per desgràcia, cada vegada hi ha més gent que ens demana l'ajuda nostra, és a dir, via els fisioterapeutes, via psicòlegs, via que els cedim material. Aleshores, el local on estem se'ns ha fet petit, aquesta és la veritat. Aleshores, aquí hi ha dues fotos, una, local petit, i l'altra, que el Trueta marxa d'allà on està.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, no té cap sentit que nosaltres estiguem apartats del Trueta. El lògic és que estiguem com més propers al Trueta, millor. Per què? Perquè el pacient, quan surt de l'hospital, ens té allà mateix, ens pot vindre a demanar el que sigui. Aleshores, si nosaltres estiguéssim allà on estem ara, a Sant Ponç, i tenim el Trueta a Salt, estem molt lluny. Aleshores, ens hem volgut apropar a Salt. Aleshores, aquest any es destinaran els diners a la compra d'un local, un local molt proper a Salt. Per què? Per ampliar, poder ampliar serveis i estar més proper al malalt. Però no tots els diners aniran allà, cuidado. És a dir, uns quants sí, però també continuarem amb la investigació. És a dir, nosaltres vam apostar un any per destinar diners a la investigació.
0: Correcte.
1: I aquest any ho farem igualment, cap a la investigació i del continent. I també esperem poder ajudar en algun altre hospital a fer alguna cosa. Aquest any, jo dic, és un any excepcional, eh? Els darrers anys continuarà com havíem fet sempre, però aquest any, per les circumstàncies, bueno, he tingut que canviar una miqueta.
0: A part d'això, vull dir, tornem una mica a la cursa, perquè una part molt important són els voluntaris, no?, que hi sou a darrere. No sé quants voluntaris sereu aquest any, si amb el nombre d'equip creix la xifra de voluntaris i de quins racons de Catalunya. No sé si fins i tot venen d'Espanya a col·laborar amb l'Oncotrail.
1: És a dir, tenim, com dius tu, hem augmentat el nombre de participants, el que vol dir que també hem tingut que augmentar una miqueta el nombre de voluntaris. De voluntaris ens estem movent al voltant de 600 persones.
0: Ostres!
1: Que durant, ja comencem avui ja comencen molts voluntaris a fer feines.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, durant tot l'any hem anat fent coses, no? Però la feina dura ja comencen avui, fins al divendres preparant el menjar, es preparant tot, i a partir del dissabte, pues allà que tenim a la vora de 600 voluntaris. D'on venen? Venen d'arreu, és a dir, en tenim de minsa majoria, sí que són d'aquí de la província de Girona, però dins de la província de Girona es ve gent del Ripollès. Ens ve gent també del reste d'Espanya que s'han assabentat i que diu, ostres, tu volem anar a ajudar, i perquè coneixen un o coneixen l'altre, ens venen a ajudar. És a dir que amb això estem molt contents, tenim gent de per tot arreu.
0: Ja per acabar, Lluís, m'agradaria parlar d'un dels moments més especials de la cursa, que és aquesta sortida que fareu el dissabte. Com us prepareu per aquesta sortida? Perquè és un dels moments més impactants de la cursa. Com el viuràs tu? Perquè crec que cada any és un moment especial, no?, per vosaltres.
1: Sí, per nosaltres realment és un moment molt especial, molt emotiu. És un moment que, bueno, que posa la pell de gallina, no? És a dir, veure tanta i tanta gent allà, i tots units per la mateixa causa, és maquíssim, això és que no té preu. Jo aconsello a tota la gent que pugui que vingui a veure la sortida de Can Màrio, perquè és impressionant. Qui diu a Can Màrio? Diu per tot el recorregut que passem per dins de Palafrugell. És a dir, veure aquell piló de gent, aquells nois, aquelles noies, aquella gent jove, la gent gran, és a dir, participants tots per la mateixa causa, bueno, és que no té preu. Jo tinc que dir la veritat, és a dir, jo m'acosta molt emocionar-me, però el dia aquest és el dia que m'emociono més. Però hi ha dos moments molt emotius, molt. Mm-hmm. És a dir, un, la sortida, ho és molt, però l'altre també és l'arribada dels equips. És a dir, veure els equips com arriben, que arriben plorant, contents d'haver aconseguit l'objectiu, bueno, és que això no té preu. És a dir, la sortida i l'arribada és el millor de tot. El recorregut, evidentment, també, no? I els voluntaris que s'hi entreguen en cos i ànima. Però, cuidado, no em puc oblidar tampoc, i no em vull oblidar totes les forces de seguretat que ens estan ajudant. Mm-hmm. Policies locals, agents rurals, agents cívics, protecció civil, bombers, ADFs, en fi, molta gent ens està ajudant per la causa, i gràcies a tots ells, i gràcies a la gent aquesta i als voluntaris que podem fer això. I, evidentment, gràcies a tots els participants, que sense ells no podríem fer res.
0: Exacte. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta 13a edició de l'Oncotrail, que se celebra aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà, amb aquesta sortida el dissabte a Can Màrio. Hem parlat amb el director de la cursa, Lluís Comet. Gràcies per ser-hi i esperem que vagi molt bé.
1: Esperem que sí, esperem que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Molt bé, gràcies.
1: Vale, adéu.

0: I quan arribem al punt de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el Consorci de les Gavarres explica que fins d'aquí a 20 o 30 anys no es començarà a veure una estructura forestal a la zona cremada de les Gavarres. La setmana passada van començar els treballs de tala d'arbres afectats per l'incendi que va afectar el massís a principis de juliol. En una entrevista al supermatí de Ràdio Capital, el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, ha explicat que s'actua en una franja de 20 metres a banda i banda de la carretera de la Canga i que també es treballarà al camí del veïnat de la Rabiosa Joan.
1: L'objectiu és retirar els arbres que han quedat morts o estructuralment afectats i que davant de futures ventades o tempestes podrien caure sobre les carreteres. L'actuació afecta unes 12 hectàrees i una desena de parcel·les cadastrals de diferents propietaris.
2: Hem cregut que era millor fer-ho de forma agrupada, diguéssim, no esperar que cada propietari pogués anar fent, perquè això es podia allargar molt amb aquest risc que comentava. I per tant ho hem pogut fer des del Consorci amb una subvenció de la Diputació, l'autorització de tots els propietaris, i farem la retirada de tots els arbres que no tenen viabilitat, diguéssim. Evidentment, si hi ha suros que tenen capacitat de rebrot i que per tant doncs, vol dir que el sistema d'arrels està bé i que no tenen perill de caiguda, aquests es respectaran.
1: Paral·lelament ja s'està redactant un pla de restauració de tota la superfície afectada. El document haurà d'analitzar la intensitat del foc a cada zona i determinar quina actuació necessita cada tipus de vegetació. Gubau remarca que no existeix una única recepta. En les Pirenes Cremades, per exemple, es convenien retirar els arbres durant el primer any, quan la fusta encara conserva valor. En el cas de les suredes, caldrà estudiar cada situació. Els arbres pelats recentment poden haver patit més els efectes de l'incendi, mentre que els que conservaven una capa de suro més gruixuda tenen més possibilitats de sobreviure. La regeneració del paisatge serà desigual. Gubau explica que el sotabosc ja mostra signes de recuperació, amb espècies com el bruc, l'arbós o el llentiscle revoltant, fins i tot abans de les pluges de tardor. Els suros que hagin sobreviscut també poden recuperar fulles i branques en relativament pocs anys. Una qüestió diferent és si aquests arbres poden tornar a tenir una explotació surera viable. En determinats casos pot ser preferible tallar-los i deixar que rebrotin de soca. Aquí els terminis s'allarguen considerablement i és que poden passar fins a uns 30 anys abans de tornar a tenir arbres amb prou alçada per oferir una cobertura forestal semblant a un bosc.
0: I Calonge i Sant Antoni cedeix 2 solars per construir 66 habitatges protegits. Els terrenys permetran construir 40 i 26 pisos respectivament. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya gestionarà el concurs per seleccionar l'empresa promotora, mentre que l'Ajuntament assumirà l'adjudicació dels habitatges, Joan.
1: L'Ajuntament també concedirà a l'agència el dret d'ús dels solars durant 75 anys. Aquest acord permetrà formalitzar el contracte amb l'empresa adjudicatària i controlar el compliment de les condicions establertes durant el desenvolupament dels projectes. El consistori també elaborarà les bases dels processos d'adjudicació amb els requisits i criteris necessaris per accedir als pisos. Els 2 terrenys formen part de la reserva pública de solars destinada a ampliar el parc d'habitatge assequible. L'Ajuntament els va incorporar a aquesta reserva l'any 2025 dins del programa de la Generalitat de Catalunya, que preveu impulsar 50.000 habitatges protegits i assequibles fins al 2030 arreu del país. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Helena Montiel, considera que aquests projectes han de permetre ampliar les opcions d'habitatge social i assequible al municipi. La responsable municipal defensa que l'objectiu és facilitar que els residents puguin continuar vivint a Calonge i Sant Antoni sense haver de marxar per les dificultats d'accés a l'habitatge.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat la redacció del projecte que definirà l'ampliació de la depuradora de la Pera. El contracte s'ha de formalitzar per més de 179.000 euros i l'empresa adjudicatària disposarà d'11 mesos per redactar el projecte. El contracte també inclou l'estació de Mas Masó, situada a Sant Jordi Desvalls, al Gironès, i servirà per determinar les actuacions necessàries de les dues instal·lacions, Joan.
1: La depuradora de la Pera està en funcionament des de l'any 2012 i utilitza un tractament biològic amb eliminació de nitrogen. La instal·lació està preparada per tractar uns 130 metres cúbics d'aigua residual cada dia, una capacitat equivalent a les necessitats de prop de 540 habitants. L'aigua tractada en les instal·lacions de la Pera s'aboca posteriorment a la Riera de la Pera. El nou projecte haurà de concretar com s'amplia i es remodela aquesta depuradora per adaptar-la a les necessitats de sanejament previstes per als pròxims anys. En el cas de la depuradora de Mas Masó de Sant Jordi Desvalls, va entrar en servei el mateix any. Aquesta instal·lació pot tractar uns 85 metres cúbics d'aigua cada dia i una capacitat equivalent a una població de prop de 350 habitants. L'aigua depurada s'aboca a la Riera de Santa Maria dins la conca del Ter. A banda de l'ampliació de les instal·lacions, els projectes hauran d'incorporar mesures per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions associades al funcionament de les depuradores. La redacció haurà de definir les solucions tècniques necessàries per assolir aquests objectius. La planificació de les actuacions es farà mitjançant un sistema digital de modelatge de la construcció. Aquesta metodologia permet treballar amb una representació en tres dimensions de les instal·lacions i relacionar-la amb la informació tècnica necessària per desenvolupar el projecte. L'adjudicació correspondrà a la fase de redacció i, per tant, encara no suposa l'inici de les obres d'ampliació de la depuradora de la Pera. El document resultant haurà de concretar les intervencions que s'hauran d'executar posteriorment a les dues instal·lacions.
0: I el model d'atenció als pacients crítics estrenat a Palamós s'estén a l'Hospital de Figueres. La nova unitat disposa de 8 llits i permet atendre pacients complexos més a prop de casa. El projecte preveu arribar als 44 llits per a pacients semicrítics a la regió sanitària de Girona.
1: La unitat permet atendre persones en situació greu que no necessiten ingressar a una unitat de cures intensives. També per rebre pacients que continuen la recuperació després d'haver estat ingressats als hospitals de referència de Girona. L'objectiu és evitar trasllats innecessaris i acostar l'atenció especialitzada al domicili dels pacients. El model funciona a través de la coordinació entre els professionals dels hospitals comarcals i els especialistes de Girona. Els equips de Figueres poden rebre suport a distància dels professionals de medicina intensiva dels hospitals Doctor Josep Trueta i Santa Caterina. També poden consultar els especialistes en cardiologia del centre hospitalari Doctor Josep Trueta. La connexió es fa mitjançant una plataforma tecnològica que permet compartir informació clínica i coneixement en temps real. Aquesta eina facilita que els professionals dels diferents centres valorin conjuntament els casos i prenguin decisions sobre el tractament dels pacients. Segons el gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, la nova unitat de Figueres ja ha evitat diversos trasllats des de la seva entrada en funcionament. En els primers dies s'han detectat 5 pacients que haurien necessitat ser derivats de Girona sense aquest nou recurs. El desplegament suposarà un augment important dels llits destinats als pacients semicrítics del conjunt de la regió sanitària. Quan el projecte estigui complet, es passarà dels 12 llits inicials a un total de 44 repartits entre diferents hospitals del territori. L'Hospital de Palamós disposa de 8 llits per a pacients semicrítics, la mateixa capacitat que les unitats de Figueres i Santa Caterina. El projecte també preveu 4 places a Olot i amplia la xarxa a diferents hospitals de les comarques gironines i també del Maresme. La implantació continuarà durant les pròximes setmanes amb l'obertura d'una nova unitat a l'Hospital d'Olot. Durant el 2027, el model també arribarà a l'Hospital Sant Jaume de Calella.
0: I la Carbonera de Forallac ha iniciat aquest dissabte una nova edició a Sant Climent de Peralta. L'activitat permet descobrir de prop un antic ofici relacionat amb els boscos de les Gavarres. La iniciativa arriba enguany a la 32a edició i l'escenari torna a ser el paratge de Lluís Pla a Sant Climent de Peralta. Carla.
3: El procés ha començat amb l'empilat de la fusta. Aquesta primera fase consisteix a preparar i col·locar la llenya abans de cobrir la carbonera. La següent fase arribarà el dia 3 d'octubre, amb la cobertura de la pila. L'encesa començarà el 12 d'octubre. La cuita continuarà fins a finals de novembre i aquest procés transforma lentament la fusta en carbó vegetal. La carbonera permet observar aquesta tècnica tradicional durant diverses setmanes. La programació també ofereix visites comentades a diferents elements relacionats amb aquests antics oficis. El recorregut inclou la carbonera, la rajoleria i el font de pega. El realitzador i divulgador Antoni Martí conduirà aquestes visites. Martí també és col·laborador habitual de la carbonera. Les visites es faran entre setmana a les 4 de la tarda i els caps de setmana hi haurà sessions al migdia i a les 5 de la tarda. Totes les visites són gratuïtes i no necessiten inscripció prèvia. La carbonera també acollirà una proposta audiovisual que serà el dia 21 d'octubre al vespre. Antoni Martí estrenarà el documental Quan la generositat no té límits, Mas Frigola 1996-2026. Les activitats es completaran amb diversos sopars a Sant Climent de Peralta. L'Associació Cultural al Cau dels Pins els organitzarà durant 4 jornades de la segona meitat d'octubre.
0: I mor Ramon Romaguera i Amat, alcalde de la Bisbal entre el 1995 i 2007. L'Ajuntament ha comunicat la mort de l'exalcalde i ha expressat el seu condol. Romaguera va estar 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de la Bisbal i durant aquest període la ciutat va viure diversos processos de transformació i revitalització urbanística, Carla.
3: El consistori també destaca la seva aportació al desenvolupament econòmic de la Bisbal. L'Ajuntament ha reconegut la dedicació de Romaguera al servei públic durant els seus anys com a alcalde. El consistori també ha recordat la vinculació de Ramon Romaguera amb la ciutat i ha destacat la seva dedicació a la Bisbal durant la seva trajectòria política. L'Ajuntament ha traslladat el condol a la família i les amistats de Ramon Romaguera i també l'ha fet extensiu a les persones que van compartir amb ell i la seva trajectòria personal i política.
0: I l'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat definitivament l'ampliació de la graderia i la millora de l'accessibilitat del camp de futbol Pere Plaja, a Aniol.
4: El projecte té un pressupost de prop de 180.000 euros i permetrà augmentar la capacitat de la graderia, a més de facilitar l'accés a la zona d'espectadors. El ple municipal va donar llum verda definitiva al projecte el passat dimarts. L'actuació havia rebut una primera aprovació a finals de juny i durant el període d'exposició pública no es va presentar cap al·legació. La reforma permetrà que la graderia disposi de prop de 250 places assegudes amb 6 espais reservats per persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta ampliació, el conjunt del camp de futbol Pere Plaja podrà arribar a un aforament màxim de prop de 500 persones. Les obres afectaran una superfície de prop de 1.100 metres quadrats i tindran una durada prevista de 3 mesos. Els treballs es distribuiran en 5 fases consecutives per reduir l'impacte sobre l'activitat habitual de les instal·lacions. L'objectiu és mantenir, sempre que sigui possible, els entrenaments i els partits de competició durant les obres. El projecte preveu instal·lar nous mòduls de graderia de formigó i aprofitar les cadires actuals que es troben en bon estat. També es construiran noves rampes i es milloraran els recorreguts accessibles fins a la zona destinada als espectadors. La intervenció també incorporarà una nova porta d'accés de gairebé 5 metres d'amplada per facilitar una evacuació en cas d'emergència. A més, es reforçarà la il·luminació, s'instal·larà una font d'aigua accessible i es col·locaran baranes de seguretat als punts amb desnivells. El regidor d'Esports de la Bisbal d'Empordà, Francesc Vidal, explica que l'actuació respon a les necessitats dels usuaris del camp i dels aficionats. Vidal destaca especialment les millores d'accessibilitat, seguretat i visibilitat previstes en el projecte. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, situa aquesta reforma dins del conjunt d'inversions municipals en els equipaments esportius i firals. Aparicio recorda les actuacions al pavelló firal i els treballs que actualment es desenvolupen al pavelló d'esports. L'Ajuntament també treballa en noves actuacions per ampliar les instal·lacions esportives municipals. Entre els projectes plantejats hi ha l'ampliació del camp de futbol i la creació de nous espais destinats al futbol 7. El consistori treballa ara en els canvis urbanístics necessaris per poder desenvolupar aquestes actuacions. Un altre dels projectes de futur és la rehabilitació integral de la piscina municipal. L'Ajuntament considera aquesta instal·lació un equipament important per a l'activitat esportiva i la salut al municipi. El consistori haurà de buscar una fórmula de finançament per afrontar la reforma durant els pròxims anys.
0: I alcaldes i representants de municipis de la Costa Brava s'han reunit a Pals per reforçar les accions en defensa dels habitatges d'ús turístic.
4: La trobada correspon a la segona taula de treball organitzada per l'Associació d'Apartaments de Turisme Costa Brava Pirineu i dona continuïtat a les iniciatives impulsades durant els últims mesos. La reunió ha servit per analitzar els pròxims passos davant la regulació catalana dels habitatges destinats al turisme. Els participants reclamen revisar la normativa i donar més capacitat als ajuntaments per adaptar-la a les característiques de cada municipi. La trobada arriba després de diverses accions municipals en aquesta mateixa línia. Entre aquestes iniciatives hi ha un manifest signat anteriorment per diversos ajuntaments de la Costa Brava. Sant Pere Pescador s'hi ha incorporat aquest estiu i ha elevat a 10 el nombre de consistoris adherits. Al Baix Empordà han signat el manifest els ajuntaments de Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró i Pals. També hi figuren Castelló d'Empúries, el Port de la Selva, Llançà, l'Escala, Roses i Sant Pere Pescador. Els municipis adherits defensen la continuïtat dels habitatges d'ús turístic regulats i reclamen una normativa adaptada a cada territori. També demanen més autonomia municipal per gestionar aquesta oferta d'allotjament i l'obertura d'un espai de diàleg amb la Generalitat de Catalunya. La principal preocupació expressada durant la reunió està relacionada amb la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya l'any 2023. Els representants municipals i empresarials reunits a Pals qüestionen les limitacions previstes i alerten de possibles conseqüències sobre l'oferta turística i l'economia dels municipis costaners. La normativa catalana estableix noves condicions urbanístiques per als habitatges d'ús turístic en els municipis afectats. Els ajuntaments i el sector reunits a Pals reclamen modificar aquest model abans que finalitzi el període transitori previst per als allotjaments existents. En paral·lel, diversos municipis han aprovat mocions durant els últims mesos. L'Ajuntament de Pals va aprovar per unanimitat una moció a finals de juliol per demanar a la Generalitat la revisió de la normativa i l'obertura d'un procés de diàleg. El consistori també reclama més autonomia municipal per regular aquesta activitat. Llançà i el Port de la Selva han aprovat iniciatives semblants aquest estiu. Aquestes mocions són les aprovades anteriorment a Castelló d'Empúries, Roses i Sant Pere Pescador. Els participants a la taula de treball també han defensat el pes dels habitatges d'ús turístic dins de l'economia de la Costa Brava. Consideren que aquesta modalitat d'allotjament forma part del model turístic consolidat de molts municipis i genera activitat en altres negocis i serveis del territori. La trobada de Pals també ha abordat les pròximes accions dels municipis i del sector. Entre les opcions plantejades hi ha elaborar estudis sobre l'impacte dels habitatges turístics. L'Escala ja ha impulsat un treball d'aquest tipus i altres ajuntaments estudien seguir el camí. Els representants reunits a Pals mantenen així la petició de revisar la regulació i obrir un procés de diàleg entre la Generalitat, els ajuntaments i el sector. La segona taula de treball dona continuïtat a una mobilització iniciada interiorment que durant aquest estiu ha sumat noves mocions municipals.
0: I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dilluns, hem d'anar a fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana i per això tenim amb nosaltres l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
5: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Doncs jo feliç perquè he passat un molt bon cap de setmana, eh? Vull dir, hi ha algú que va fer la feina divendres.
5: T'anava a dir, jo sé que a vegades els teus caps de setmana depenen a nivell esportiu.
0: Una mica.
5: I més, si el Girona juguen divendres, pot anar molt bé o molt malament.
0: Clar, i és
5: en aquest cas va anar bé.
0: Sí, sí. Sí, en parlarem perquè va anar bé allò relativament. Van haver relativament.
5: Vale. Perfecte. Vull també que m'expliquis una mica com ho vau analitzar vosaltres des del Monty Living.
0: Oh,
5: I t'he de dir, és la primera secció que coincidim i no sé si tu o jo, però potser junts hem portat bona sort perquè no hi ha cap derrota.
0: Ostres.
5: Dels equips del Baix Empordà i província que seguim nosaltres, evidentment.
0: Potser haurem de posar-hi remei i en Joan Coll no fa el supermatí dels dilluns i el faig jo. Vull dir, llavors tindrem molt bon resultat.
5: Correcte.
0: Aquest any.
5: Correcte, ho negociem amb ell, a veure com, què li sembla.
0: Sí, li probablement ens estigui escoltant. Joan, després parlem.
5: Exacte.
0: Però hem de començar nosaltres explicant que el Bisbal Bàsquet continua invicta a la Copa d'Espanya, que crec que serà tot positiu avui, m'encanta.
5: Sí, comencem bé. El Sol Gironès Bisbal Bàsquet va sumar dissabte una nova victòria a la Copa d'Espanya, com deies. Després d'imposar-se a la pista del Prat per 71-70, Bàsquet va sumar dissabte una nova victòria a la Copa d'Espanya, com deies.

0: Sí, exacte, sí, sí, van l'equip va com un tro, de veritat. Sí, sí. Amb aquesta tercera victòria, ara mateix, el Bisbal Bàsquet està classificat pels setzens de final de la Copa d'Espanya amb aquest ple de victòries. La Copa d'Espanya té un format una mica estrany, és un torneig que sembla que sigui pretemporada perquè realment estem a l'època que estem, però una vegada t'has classificat per aquests setzens de final, hi ha una aturada de Lliga cap a principi, ho dic de memòria, però a principi del mes de desembre, i es juga a camp neutral. És a dir, que el Bisbal Bàsquet aquest any s'ha classificat per primera vegada per la Copa d'Espanya dins de la segona FEB i optarà a un títol diferent. Vull dir que també és un bon al·licient pels d'Eric Surís.
1: Exacte, i més començar la temporada amb aquestes bones sensacions, no? Vull dir, t'endús tres victòries que
0: correcte.
1: Et fan arribar a setzens de final i potser encara que no arribis a la final, que veurem, vull dir, anirem allò comentant-ho de cara a la setmana que ve, però, ostres, bon ritme de competició abans de començar competició oficial. Vull dir que felicitats.
0: I recordem que hi ha moltes cares noves, per tant, estan encaixant des del principi. El Bisbal Bàsquet s'ha trobat tres rivals totalment realistes, és a dir, són rivals de la seva categoria, de la seva lliga. Amb aquestes tres victòries no es poden ser una bona carta de presentació, si més no, per patir,
1: exacte.
0: com els altres anys, que evidentment estem patint perquè és un club jove que ha arribat fa poc, per entendre'ns, en aquesta categoria.
1: Sí, sí, sí. Doncs això, lluita per mantenir la categoria i potser aquest any alguna cosa més. Hem de parlar de futbol, perquè també hem de donar bones notícies del Palamós Club de Futbol, oi?
0: Sí, el Palamós va sumar ahir la primera victòria de la temporada després de superar per 3-1 el Can Givert en el primer partit de Lliga a l'estadi Palamós Costa Brava. El conjunt de Marçal Joanola va ser superior durant bona part del partit, tot i que va haver de treballar per assegurar els 3 punts. Els palamosins van marxar al descans amb un avantatge gràcies al gol de Jam, al minut 42, però el Can Givert va reaccionar a l'inici de la segona meitat. Mamadou va transformar un penal al minut 48 i va tornar a igualar el marcador. El gol, per què va servir? Doncs perquè el Palamós reaccionés a Gerard Mercader, un habitual de les cròniques de l'any passat per la seva faceta més golejadora, doncs amb un potent xut des de fora l'àrea va posar el 2-1 al minut 59 i en la recta final, Antequera, que feia només 5 minuts que havia entrat al terreny de joc, doncs va sentenciar el partit amb el 3-1 al minut 85. 3 punts molt importants per al Palamós perquè venia d'una derrota contra el Lloret la setmana passada i estrena el Caseller de Victòries després d'aquesta derrota de la jornada inaugural. Ara l'equip afrontarà 3 partits consecutius fora de casa, començant diumenge vinent al camp del Porqueres. Veurem si podem rascar un bon grapat de punts d'aquestes 3 visites.
1: Doncs esperem que sí, potser no el ple de victòries perquè recordem, jugar fora de casa és complicat, però ostres, si es poden allò rascar alguns punts, doncs veurem com va el Palamós. Ara hem de...
0: Sí, potser ens farà veure-ho també si l'equip ha d'estar dalt o després d'aquestes 5 jornades que portarem, doncs veurem si l'equip ha d'estar a dalt per lluitar per l'objectiu de l'ascens o si potser tindrem una temporada més tranquil·la. Esperem que sigui, que sigui la primera opció.
1: L'any passat es van quedar amb la mel als llavis, vull dir, va ser exacte. Allò... Bueno, veurem. Queda molta temporada encara.
0: Veurem.
1: Hem de fer un cop d'ull ara al cap de setmana esportiu també a Palafrugell perquè hem de parlar del club d'en Vol Garbí.
0: Correcte. També arriben bones notícies del club en Vol Garbí, que va empatar divendres 25 contra el Calella en el segon partit de la temporada primera nacional i va sumar el primer punt de la seva història en la categoria. Els palafrugellencs, que havien debutat amb derrota contra el Sant Vicenç, van aconseguir així el primer punt de primera nacional fet històric, deixa'm remarcar, perquè si bé no va ser una victòria el que va aconseguir l'equip del Garbí, doncs és sumar per primera vegada en aquesta categoria. També va acabar en empat per 2-2, en aquest cas, l'inici de Lliga del corredor Mató Palafrugell. L'equip es va estrenar a l'Hockey Lliga Plata Sud contra el Club Hockey Mataró, el conjunt de Fran González arribava al debut després d'una bona pretemporada i amb l'objectiu de començar amb bon peu la competició. Comença sumant, veurem també si, com l'any passat, doncs es mantindrà dalt durant tot l'any o si està en una altra zona de la taula.

0: a mi em dona esperances aquests inicis, no? Que a vegades comences allò amb un empat, però potser més endavant, vull dir, et refas una mica i pot ser interessant la temporada.
1: Exacte, que... l'important ara mateix és sumar i començar a agafar confiança. Vull dir, portem unes seccions aquests dilluns de molt de resum de com va anar la temporada passada, però sí. Ei, ara tothom ha començat. L'exemple és el Girona, no? Que va començar amb un punt de 6, ostres, una mica que no sabíem on érem, i ara està capgirant una mica la situació. Bé, veurem. Vull dir que l'important és el que deies, és sumar.
0: Sí, el problema del Girona, que com ha passat les darreres 3 temporades, és que per ells el tancament de mercat és quan tanca el mercat, vull dir, no és a mitjans d'agost, perquè fitxar a mitjans d'agost és de previsors. Per nosaltres no ens serveix.
1: Una mica de comentari en la teva crítica, Maria.
0: No dic res més.
1: Estic totalment d'acord.
0: Perquè vull dir, aquest cap de setmana hem tingut bon resultat a Montilivi, vull dir, el Girona tot i les 9 baixes que hi havia, es va aconseguint dels 3 punts.
1: Exacte. Sí, el Girona va superar aquest divendres, com comentaves, l'Albacete per 2-0 a Montilivi, encadenant la segona victòria consecutiva a la Lliga Hypermotion. Els gironins van sortir decidits. Abel Ruiz va inaugurar el marcador al minut 6, és a dir, el ritme i la sortida dels jugadors va ser molt millor que en altres jornades. I abans del descans, fins i tot, Donny van de Beek va ampliar l'avantatge amb un gran gol al minut 43. El partit, però, no va ser còmode per als homes de Quique Álvarez. L'Albacete va tenir ocasions per retallar distàncies, especialment doncs, durant la segona part, però es va trobar una altra vegada amb un gran Gazzaniga, que porta un parell de jornades, penso, molt encertat sota pals. El Girona més va saber resistir i va mantenir el 2-0 fins al final, aquell clean sheet, no? Aquell porteria 0 que sempre dona confiança i que hi ha tants i tants equips que volen començar a construir des d'aquí. Doncs bé, sempre és important deixar la porteria 0.
0: Sí, sí.
1: La victòria encara va tenir un altre protagonista, Porto, el jugador murcià, va tornar a trepitjar la gespa gairebé 10 mesos després de la seva lesió i va disputar els últims minuts del partit. La seva entrada, el minut 84, va ser un dels moments més celebrats de la nit a Montilivi. I a més, el que comentaves, Maria, el Girona va afrontar el partit condicionat per les baixes dels internacionals. Ara suma 4 victòries en 7 jornades i es manté en les posicions capdavanteres de la classificació, però per mi té molt de mèrit una situació amb la qual el Girona es trobarà també, si troben aquesta macroaturada,
0: sí,
1: que és la més llarga de la història, sí, deixant de banda aquell mundial que es va jugar al novembre, però és l'aturada més llarga de la història
0: i la més dura,
1: n'hi haurà una altra... Digue'm?
0: La més dura, perquè vull dir, ara mateix el proper rival del Girona sí que és a casa, és amb el Mallorca, però continues tenint totes aquestes baixes que jo crec que també van condicionar una mica el partit de divendres. Vull dir,
1: totalment.
0: Qui el veiés ja em pot arribar a entendre.
1: És a dir, per qui no estigui gaire posat en les aturades internacionals, que recomano que no us hi poseu gaire perquè us posareu més nerviosos que no fa res, sigueu de l'equip que sigueu.
0: I més per les lesions, perquè...
1: Que és el... Digue'm?
0: I més per les lesions, vull dir, perquè ja portem una mica allò...
1: Ah, sí, no,
0: portem una setmana d'aturada i bueno, ja està sent una escabetxina.
1: Això és un altre tema que s'haurà de mirar. Però per qui no estigui al cas, quan hi ha aturada de seleccions, la primera divisió i totes les primeres divisions del món s'aturen, però la segona divisió no. Què passa? Que el Girona arrossega molts i molts jugadors cap a les seves seleccions, no? Vull dir, al final té molts internacionals perquè és un dels equips doncs, amb més pressupost. Què vol dir? Doncs que has d'afrontar certes jornades sense 6, 7, 8 jugadors. És una bestiesa. És
0: I
1: una bestiesa.
0: I s'afegeixen els lesionats, vull dir que és maco de veure.
1: I s'afegeixen els lesionats, evidentment. Veurem com ho tira endavant el Girona. Com comentaves, ara mateix fem un repàs ràpid a la classificació, que veig que avui anem bé de temps. Sí. Ara mateix el Girona és cinquè, estaria en posicions de play-off d'ascens. 3 punts del Castelló, que seria el primer que pujaria directament, que és el segon classificat. Com deies, duel directe amb el Mallorca, tots els equips empatats a 13 punts, i contra el Mallorca jugarem el dia 4 d'octubre, que serà el diumenge 4 d'octubre, que serà l'últim partit que el Girona jugarà sense tota aquesta tot aquest ramat
0: tota la camarilla que no hi és.
1: Totalment.
0: En fi, jo totalment. Em dono esperança perquè hi ha jugadors com Sarasa que van prendre un paper molt important aquest divendres, també Bonyar. Uh-huh. Per tant, a més tenim a Ethan que com diuen Raül Moixà, que és el conserge del Girona ara mateix, per tant esperem
1: si
0: que
1: diu diumenge Moixac.
0: Sí, exacte, esperem que sonin les campanes aquest proper diumenge. Oriol, no tenim més temps.
1: Perfecte.
0: Ens tornem a retrobar la setmana que ve, que vagi molt bé.
1: Maria, una abraçada i bona setmana.
0: Bona setmana.
1: Adéu-siau.

I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital i que, com sempre, emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos cada matí de 8 a 9 i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana. Adeu, adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: Aquesta és d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital.

0: fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital, aquest Stumbling In.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
5: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
5: I amb la ràdio, també.
4: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
5: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
4: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
6: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
7: Ràdio Capital.
8: Aquesta és la primera cançó que ha sonat aquí a Capital, de Xabuzí. És el seu debut a casa nostra, Mabar Song.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio
2: de... Ens anem fins a Noruega per escoltar Deep House, una banda que debuten a la ràdio de l'Empordà amb aquest Magnètic.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí...

0: Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: La millor música del món.
3: La millor música del món.
2: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
2: Amb Marc Clapés. Capital.

0: siga flava, tu se lo cartiti, dei, sempre para compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Siga flava.
1: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: Anàmena.
1: Maxil·la estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·loestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
2: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
5: Boi!
6: Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats. T'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
9: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
10: Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: Ràdio Música. Per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Especialista número 1, aquesta no ha estat una excepció. És Karol G amb Jude Lyne i Rusovski amb aquest Baby Wow a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Calonge i Sant Antoni ha cedit dos solars per aixecar 66 habitatges protegits. Un terreny permetrà construir 40 pisos i l'altre 26. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya farà el concurs per triar l'empresa promotora. L'Ajuntament s'encarregarà després d'adjudicar els pisos. El model d'atenció als pacients crítics que ja funciona a Palamós també ha arribat a l'Hospital de Figueres. La nova unitat té 8 llits i permet atendre malalts més complexos més a prop de casa. El projecte preveu arribar a 44 llits per a pacients semicrítics a la Regió Sanitària de Girona. Amb aquest pas, el sistema vol reforçar una atenció més propera i més ràpida per als malalts que ho necessiten. Comencen les obres per crear 54 horts socials a Calonge i Sant Antoni. El projecte ocuparà prop de 2.700 metres quadrats i tindrà parcel·les individuals i una zona comunitària. Les obres costaran prop de 220.000 euros i duraran 4 mesos. L'espai vol donar servei a veïns i veïnes del municipi. L'Ajuntament de Palafrugell ha adjudicat les obres per rehabilitar la sala principal del centre mercantil. L'espai de Plaça Nova es convertirà en una nova sala d'exposicions. L'actuació costarà prop de 600.000 euros. També millorarà l'accés a l'edifici. El projecte recuperarà elements originals i transformarà el pati del darrere en un jardí. I tot seguit la previsió del temps per aquest dilluns. A l'Empordà domina la boira i el cel tapat amb vent fluix. Ara tenim entre 18 i 21 graus i les màximes es mouran entre 25 i 28 graus. La visibilitat serà reduïda en alguns punts, sobretot a primera hora. Demà, més núvols baixos i poques variacions de temperatura. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
7: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
8: Rebut. I en Banyeta?
7: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
8: On van?
6: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
2: Ei, hey, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boi. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Radio Capital.
1: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital, aquest Self-Aware.

0: I caigo recuperant una cançó mítica de Tina Turner, el What's Love Got To Do With It, que sona d'aquesta manera a l'actualitat.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: La millor música del món.
6: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Clapés.
7: Un territori que sona bé.
6: Ràdio Capital. Ràdio

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: fenòmeno.
1: Maxil·loestètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·loestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
2: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·loestètic.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
1: I a Més Ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
8: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxiloestètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
9: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: Què tal, amics? Bona tarda. Sembla que tindrem una setmana una mica moguda, com a mínim meteorològicament parlant. Tinc dubtes, no sé si dir-ho amb veu molt i molt alta que la tardor ja ha arribat, perquè el més segur és que d'aquí a 4 dies me n'arrepentiré, ja veureu. Sigui com sigui, tenim 3 hores, a partir d'ara mateix, per entretenir les tardes de Girona i per això, com sempre, tenim la millor música i uns col·laboradors de primera.

0: en Raül Muixac ja sabeu que és de primera, tot i que aquest any li toca explicar les peripècies del Girona a segona. Aquest cap de setmana ha anat de conya, molt i molt bé. Hem guanyat a Montilivi per 2 gols a l'Albacete. I avui també el nostre turista accidental, Adrià Bas, ens portarà per aquests mons de Déu. Ves a saber on. Acabarem entrant a la discoteca particular de Miquel Abres perquè ens proposi alguna cançó. Tot i això, aquesta serà una tarda de moltes tentacions. Avui el mòbil. I és que tenim tantes tentacions al mòbil que ja no necessitem sortir de casa per equivocar-nos. Les tenim totes a la butxaca. Tenim el WhatsApp per comprovar si t'han contestat, Instagram per comprovar què fan els altres, TikTok per comprovar que encara pots perdre 2 hores sense adonar-te'n, i després hi ha les aplicacions que et porten pel camí de l'amargura, o a la pop, perquè descobreixes que algú ven exactament el que tu acabes de comprar. LinkedIn, perquè allà tothom està triomfant. I l'app del banc, que no és una aplicació, és una prova d'estrès. Però la pitjor addicció és mirar el mòbil sense saber què busques. El desbloqueges, mires la pantalla i penses, què volia jo? I el mòbil, tranquil, et diu, no pateixis, ja t'ho trobaré jo.
1: 972 313 702.
0: Quines són les aplicacions del mòbil que feu servir més? Au, va! Que es noti que feu servir el WhatsApp i ens podeu trucar a partir d'ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Com t'agrada aquesta cançó, Raül Muixac, i que podem aplicar perfectament al Girona Futbol Club. Don't bring me down, no em desanimis. No ens desanimem, al contrari. Dos gols amb l'Albacete, tu, escolta, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda. No, no, aquí ningú es desanima perquè el Girona doncs va fent la feina quan toca.
0: Sí.
1: I de moment, doncs bé, seguint l'estela dels de dalt, que és important, i no despenjant-se, sobretot en aquest primer tram de calendari, és molt important no complicar-se l'existència, més que possiblement anar molt afinat, el més important és no complicar-se l'existència, no posar-se pedres a la motxilla. El Girona això ho ha aconseguit. Després dels dos primers partits va semblar que la cosa anava malament, però la reacció ha estat fulminant, amb 4 victòries en 5 partits, està estabilitat a la zona de play-off, té els primers classificats a tiro de pedra, per tant, situació òptima per anar polint doncs, les coses que s'han d'acabar de polir per formar un equip competitiu que estigui a l'alçada en el moment clau de la temporada.
0: En Raül Muixac, que cada dilluns ens comenta les històries del Girona. Històries que de moment van força bé. Repassa'm com estem ara en aquests moments a la categoria. Com va?
1: Doncs mira, ara mateix el Girona és cinquè, amb 13 punts. El que passa que podria caure fins a la 6a posició perquè la jornada que va començar divendres es tanca avui. Hi ha un Leganés-Castellón, i si el Leganés guanyés en el Castellón, que és el líder, el Leganés superaria el Girona i passaria de la 5a a la 6a posició.
0: Cony!
1: Si el Leganés no guanya, és a dir, si empata, no guanya el Castelló, el Girona tancarà la 7a jornada en 5a posició, és a dir, en posició de play-off d'ascens a primera, a 3-4 punts de l'ascens directe, i per tant això vol dir que la cosa va força bé. I més a més, és una situació molt bona per afrontar el següent partit, que serà contra el Mallorca, que és un altre equip que ha baixat de primera divisió i que ara mateix estan empatats a punts amb el Girona. Per tant, situació òptima per encarar el que ve.
0: A veure, i a més, tenint en compte una cosa, si no em rectifiques, Raül, el partit contra l'Albacete el vam jugar amb mitja plantilla fora perquè tenien compromisos internacionals molts jugadors.
1: Sí, sí, això més o menys els hi passa a una bona colla d'equips de segona divisió, sobretot els que tenen plantilles més cares, amb jugadors estrangers que van a les seves seleccions. El Girona segurament era un dels més perjudicats en aquest aspecte, perquè tenia fins a 6 jugadors que marxaven amb les seves seleccions, i a més es va donar la circumstància que un titular indiscutible com Fran Beltrán es va lesionar en l'últim entrenament, que Cristian Estuani, que hagués pogut tenir minuts, també es va lesionar. Per tant, 8 jugadors de baixa del primer equip i 4 o 5 ben bé dels que són titulars indiscutibles. Malgrat tot, els que van entrar en el seu lloc ho van fer força bé. Sobretot, cal mencionar en aquest nano del filial, en Javi Sarasa, que va sortir de titular per primera vegada i que no es va notar gens, que era un nano jove i que hi ha 2 categories de diferència amb el Girona. I bé, i de fet també els no habituals, gent que està menys acostumada a jugar, doncs també ho van fer bé. Per tant, molt bé, va servir per veure doncs, que es pot confiar en la unitat B. A més, 2 jugadors que estan necessitats de confiança i d'estima, com són Abel Ruiz i Donny van de Beek, van marcar. És especialment interessant que marqui Donny van de Beek, perquè no hem de perdre de vista que és el jugador més car de la plantilla, val? És un jugador de nivell Champions, que pel que sigui la seva carrera ha anat a la baixa, i clar, pensar en Donny van de Beek en el Girona a segona divisió és una cosa que la majoria dels futbolers els explota el cap, saps? Perquè la majoria tendeix a pensar que aquest jugador de segona divisió el que voldrà fer és esborrar-se i no competir. I l'altre dia Van de Beek va sortir d'inici, va marcar el gol, ho va celebrar d'una manera que indica que ell s'ha quedat i que té ganes de fer-ho bé. I si Donny Van de Beek té ganes de fer-ho bé, per poc que es posi a punt, jo crec que és un jugador que pot marcar molt les diferències, com vam veure l'altre dia contra l'Albacete. Va tenir una ocasió, i va demostrar que amb qualitat pocs se li poden igualar. Per tant, coses positives. I el més negatiu segurament, que tot i que l'equip té molt de gol, perquè marca fins i tot quan no s'ho proposa, també és bastant vulnerable al darrere i no ens hem de deixar enganyar pel resultat. 2-0 sí, però l'Albacete va fallar ocasions molt clares per haver fet 2, 3 o fins i tot 4 gols. Van ser ocasions molt clares que van desaprofitar ells, altres vegades també ho va fer molt bé Gazzaniga, però clar, el Girona, si vol en el moment decisiu de la temporada ser competitiu, aquests errors a poc els ha d'anar minimitzant.
0: Proper rival del Girona, Raül.
1: Doncs mira, un partit de primera divisió, Girona-Mallorca,
0: home,
1: diumenge vinent a les 9 de la nit, per tancar jornada, dos equips que l'any passat estaven a primera divisió, dos sí. equips que tenen les plantilles més cares, dos equips que tenen molts jugadors amb les seves seleccions. El Girona veurem si pot recuperar algun dels elements que estaven amb les seleccions i que ja hagin acabat els seus compromisos.
0: Es coneixen bé, es coneixen bé,
1: Sí, es coneixen molt bé i és, diguem-ne, que si tu a principis de temporada, sense que haver començat la Lliga, dius quins dos equips creus que seran primer i segon, jo crec que el 90% de la gent et diu Girona i Mallorca, Mallorca-Girona. Llavors, serà un bon moment per veure en quin punt estan tots dos.
0: Molt bé. Hora i dia?
1: A les 9, el diumenge, ens hi posarem, com sempre, des de mitja hora abans i a veure si el Girona pot seguir aquesta ratxa triomfal a Montilivi, on ja ara els últims partits els està traient amb solvència.
0: Et sentirem per Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Gràcies, Raül, i fins dilluns a la mateixa hora. Una abraçada. Adéu.
1: Fins dilluns. Adéu.

0: La banda sonora de Regreso al Futuro, Back to the Future, amb els Huey Lewis and the News. Era el The Power of Love. I el poder de l'amor i de les cançons ens portarà d'aquí 3 minuts a Amaral. Aquests amics vindran d'aquí 3 minuts. Res, tornem a la mateixa, eh?
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
7: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
8: Rebut. I en Banyeta?
7: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
8: On van?
6: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: el súper. Diria que un supermercat genuïnament gironí. Com Herbal, l'empresa gironina de la família Llompart, que hi ha darrere dels supermercats Nova Venda, ha passat de repartir aliments en carro pels carrers de Girona a gestionar 20 botigues pròpies i moure uns 90 milions d'euros en vendes. La companyia continua en mans de la mateixa família que va posar les bases del negoci fa més de 8 dècades. En un mercat dominat per grans grups de distribució, han anat guanyant dimensió sense sortir de les comarques gironines i ara prepara una nova obertura a Palamós. Ens acompanya la Blanca Llompart, que és la directora adjunt de Nova Venda, del supermercat Nova Venda. Com estàs, Blanca? Bona tarda.
2: Bona tarda. Bé, bé, molt bé.
1: Què molt sou bé. Vosaltres, Nova Venda? Com Astèrix i Obèlix a la Gàlia?
2: Doncs potser una mica, perquè et diria que jo sóc la tercera generació i juntament amb els meus dos germans tots estem aquí a l'empresa tirant del carro.
1: Sí.
2: Va començar l'empresa l'avi, en Bernat Llompart, i aquí estem evolucionant, com no hi ha una altra cosa a fer, evolucionant el mercat, que és molt canviant cada dècada, canvia molt, molt ràpidament i t'has de mullar. Si vols subsistir, t'has de mullar, veure què necessita el mercat i poder, perquè som molt petits dins del sector, som ràpids per amullar-nos.
1: Clar, a veure, suposo que el mercat i la competència és molt ferotge, no?
2: Sí.
1: Vosaltres, això de el dia a dia i veure com la competència ara el compra, jo que sé, una empresa francesa, ara jo que sé, el de Mercadona, com es diu, Puig, no? Puig en Roig. Diguem-ne que esteu vivint el dia a dia amb una sèrie de competidors que diguem-ne que suposo que no ha de ser gens fàcil.
2: No, de fet el mercat de l'alimentació no ha sigut mai fàcil i sempre la competència ha sigut no gran, enorme, o monstruosament enorme, sempre ha sigut així. I sobretot molt més gran versus la distribució local, que és on estaríem nosaltres, no?
1: Uh-huh.
2: Llavors, per fer front a això, nosaltres sempre ens agrada dir que treballem molt pel client, l'escoltem, el que hi ha a l'estanteria que posem de nou, són coses que creiem que potser poden trobar a faltar a altres llocs, i llavors treballar un assortit bastant diferencial, potenciar molt els productes de proximitat, però proximitat de Girona, d'una llet de Campllong o coses molt d'aquí, són coses que poder no poden trobar a altres llocs, un assortit molt ampli, que hi trobin una mica de tot, des d'un primer preu, a la millor marca del mercat, a marques intermitges, alguna cosa ecològica, alguna cosa d'aquí, i intentem que de totes les famílies que tenim a l'estanteria hi hagi, pues que el client pugui triar. Entenem que això és el que... ens empatitzem molt amb el client i que és el que a mi m'agrada trobar quan jo entro en una botiga.
1: Està molt bé això d'apostar pel quilòmetre zero, però ja saps perfectament, Blanca, que el quilòmetre zero és molt més car, no? I avui dia la gent té tendència a no mirar marques, sinó la marca blanca, que potser la qualitat doncs deixa molt entreveure, però que el preu és molt més barat. Diries que Nova Venda és un supermercat car o no?
2: No, gens. De fet, si qualsevol persona compara, els nostres clients poden comparar el seu tiquet amb els mateixos productes que estan a la gran distribució, ho trobaran igual o més econòmic, perquè, són bastant batalleros amb això dels preus i sobretot les ofertes, i en el mateix producte sí. És veritat que en el primer preu nosaltres el podem competir fins a un cert límit, evidentment, perquè, a més, nosaltres no tenim hipermercats, són supermercats més de proximitat, cada vegada més grans, és veritat, però esclar, no ens hi cap tot, i això a més és una guerra que ja fan els discounters, no? Aldis, Lidl, Mercadona i tot això, ja són els reis d'això, ells ja ho fan. Llavors, sí que trobes un detergent que la dosi és igual d'econòmica que aquests competidors que estem parlant, però amb una marca de fabricant, no tenim una marca pròpia. Llavors això més o menys ho suplim, però no amb totes les categories, no ens hi cabria, no ens hi cabria en l'estanteria.
1: No teniu marques blanques vosaltres?
2: No, nosaltres cobrim la marca de baix preu, l'anomenat marca blanca, perquè s'hauria de dir marca de distribució. Perquè una marca blanca, l'exemple seria la Lleixiu. Lleixiu, si tu veus un pot o un detergente, això seria la marca blanca. En canvi, no estem parlant de marques blanques, és una MDD, que en diuen, o un marca de distribució. És una marca amb el nom de la cadena de distribució, el que estem parlant ara. Llavors, una marca de baix preu la cobrim amb els sectors que hi ha. Una marca intermitja, una marca més líder, també les tenim. I és una mica la sortit que intentem donar sempre amb uns preus molt, molt competitius, seguint tots els preus de la gran distribució.
1: Soc un neòfit en la matèria i per això em va molt bé que la directora adjunt de Nova Venda, la Blanca Llomparcí, aquí. Centrant-nos amb la marca blanca, és que sempre tinc la sensació que m'enreden. Continuem parlant del senyor Roig, de Can Mercadona. Quan vaig a buscar una pizza i veig que és marca blanca, miro darrere l'etiqueta i aquella marca blanca que em venen més barata, veig que està feta per Can Terradellas. Com és això?
2: Bueno, això ho hauries de preguntar al senyor Terradellas. no a mi. Evidentment, tots els productes que estan a la estanteria els produeix algú. Llavors, clar, aquesta gran distribució necessiten fàbriques molt grans i de fet també és un hàndicap a vegades tenir el volum tan i tan gran. I necessiten fàbriques quasi enterament per ells per produir. A nivell de productor, jo entenc que si tens una fàbrica, pues, també podria ser àgil com per tenir la teva marca i poder fer altres marques de distribució, altres marques blanques. Sí que és veritat que alguns posen la marca darrere i això, a veure, jo crec que desafavoreix bastant la pròpia
1: marca. I tant,
2: marca.
1: Perquè et sents enganyat.
2: Sí. Clar. En principi, algú diu que no posen ben bé el mateix.
1: Sí, segur.
2: Deixem-ho així.
1: Però el que passa que en aquest cas...
2: Jo no ho sé, això.
1: No, jo ho he trobat, eh? En aquest cas, qui no queda malament és Mercadona, qui queda malament és a Can Terradellas, perquè, diguem-ne, que posar l'etiqueta d'una marca blanca a una pizza de Mercadona i al costat tenir-ne una altra amb un altre preu, però, en fi, aquesta és una discussió.
2: Bueno, ja dic que desconec una mica si el pernil que posen en un lloc o en un altre és el mateix o no. Aquí jo ja no ho sé.
1: Escolta, centrem-nos en Girona. Per què no heu tingut la necessitat d'expandir-vos, no ho sé, a altres indrets de Catalunya? Com és que, i a més d'aquí a poc em sembla que inaugureu un nou supermercat a Palamós. Per què només a Girona?
2: A Palamós, al centre. Bueno, de fet és que quasi que no podem abarcar tant. Clar, nosaltres som els que som, no volem perdre la nostra identitat i tot el que fem, i sí que a vegades és una mica complicat marxar més lluny, i aquí amb els locals que anem trobant any rere any tampoc no podríem créixer molt més ràpid, eh? Nosaltres no tenim cap inversor de fora, som la família i així ens ho anem fent. Diríem que amb la província de Girona en fem prou i tenim prou feina.
1: Us han volgut suposo que heu rebut ofertes per comprar el Comerval i Nova Venda més d'una vegada, no, Blanca?
2: Sí, coneixem gent que ens venen a veure. Sí.
1: És molt difícil dir que no, perquè suposo que les ofertes, no ho sé, són tentadores.
2: Sí, coneixem gent que ens venen a veure.
1: És molt difícil.

0: bueno, pol·lulen i és bo sentir-los o tenir algun contacte, però més enllà d'això no, no, hem de treballar cada dia pel que ens agrada fer i endavant.
1: Molt bé, Blanca Llompart, directora adjunt de Comerval, l'empresa gironina de la família Llompart que regenten els supermercats Nova Venda. Escolta, moltes gràcies, molta sort per aquests 80 anys, llarga vida i que vagi bé el nou súper de Palamós. Una abraçada molt forta.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adeu. Bona tarda.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Ei, tu!
7: Sí, tu!
6: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
7: Boi!
6: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
8: Si ja has ballat amb Ximixanga o Festuc, prepara't per descobrir l'última novetat de

0: Marcos, Fatxenda, amb el suport del Departament de Cultura.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda, 4 minuts, Taronja, Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6.
3: 972, 313, 702.
2: Què volem saber de vosaltres avui? Doncs senzillament, quines són les aplicacions del mòbil que feu servir més sovint. I d'aquí uns moments, com cada dilluns, és l'hora de l'Adrià Bas, que ens portarà a fer turisme per aquests mons de Déu.

0: 3 minuts, un quart de 6 de la tarda.
1: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: A veure si posant aquesta cançó podeu endevinar quin és el nostre destí d'avui.

0: nya, nya, nya, nya, nya.
1: Hola. Adrià? Ara hem perdut l'Adrià. Hem perdut l'Adrià. Gent, què passa amb l'Adrià? Diu, ha caigut. A veure si es torna a connectar i no pren, no pren mal. Ets aquí, Adrià? Bé, això forma part de Sonrises i Làgrimes. La pel·lícula.
2: Ja està, estic aquí.
1: Ah,
2: aquí.
1: Has pres mal amb una muntanya dels Alps.
2: No, sí, exacte, m'he entreposat.
1: Ara meva.
2: Veus? Anar pujant per aquelles carenes i m'he fotut amb una pedra, sí, sí, noi.
1: Avui som a Salzburg i per això posem aquesta, aquesta cançó de Sonrises i Làgrimes.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: La Julia Andrews, i qui, com es deia aquella?
2: La família Trapp. Ell no me'n recordo com es deia. L'actor, vols dir?
1: Sí,
2: no me'n recordo. Però en qualsevol cas... Bé, ara fa poc, em sembla recordar que no fa pas gaire que es va morir l'última nena, l'última filla de la família, però de la família en la que està inspirada la història, la família real en la que estan inspirats els Von Trapp.
1: Ah, sí? Espera, és que m'estaven
2: enviant...
1: Sí, no. Pots repetir-me? Perquè m'acaben d'enviar un missatge tècnic que es veu que tenia un micro mal posat. Què em deies? Què em deies?
2: No, deia que em sembla recordar que no fa gaire es va morir l'última supervivent de la família Von Trapp, però de l'autèntica, en la qual es va inspirar la pel·lícula, diguem-ne, la història.
1: Però es feia servir... Ostres, sembles de la família Trapp, no? Te recordes que es feia
2: sí,
1: servir?
2: Sí, home, la família Trapp, perquè era un símil de les famílies nombroses.
1: Sí, sí,
2: va,
1: sí.
2: Era una família que tenia tanta canalla i tots uns posats per mides, saps? Del més gran al més
1: mira,
2: petit.
1: Mira, ara tira una cosa. Cada vegada que la fan un diumenge a la tarda, m'encanta Sonrises i Làgrimes.
2: A mi també.
1: M'encanta.
2: Sí, sí, sí.
1: M'encanta.
2: Sí, sí, i tant. Sí, sí. I a mi, de les últimes vegades, al principi, sempre la veia en versió doblada,
1: sí.
2: Però últimament ja me la miro en versió original, sí, perquè, clar, evidentment, escoltar les veus cantades, sobretot en el moment dels números musicals, però és sensacional. Sensacional. I és un dels motius principals per anar a Salzburg, si sou fans de la pel·lícula, perquè, evidentment, la pel·lícula està ambientada en aquesta ciutat d'Àustria, i, clar, reconeixereu molts dels raconets que se suposa que hi surten, tot i que m'imagino que en el rodatge devien fer servir molt de plató i molt d'estudi, i les ambientacions naturals devien ser poquetes. Però en qualsevol cas, avui anem a Salzburg per un motiu, perquè dissabte, aquest pròxim dissabte, és dia 3 d'octubre, i això què vol dir? Que tant a Alemanya com a Àustria comença l'Oktoberfest.
1: I tant!
2: I amb l'ocasió de l'Oktoberfest, que principalment tots coneixem el de Munic,
1: sí.
2: Tot i així, a molts llocs s'aprofita el festival de tardor per fer, doncs, cadascú fa la seva cosa.
1: Ah.
2: I enguany se celebra... què hi ha a l'Oktoberfest? Cervesa?
1: I salsitxes.
2: I salsitxes.
1: Sí, sí.
2: Doncs això mateix. El que passa és que Salzburg ha triat un altre tipus de salsitxa.
1: Quina?
2: El
1: Brandsburg.
2: Sí, exacte. No, és la peluda, la que borda. El gos, salsitxa.
1: No fotis.
2: El tèquel.
1: En sèrio?
2: Sí, senyor. Enguany Salzburg celebra la primera desfilada de tèquels, de gossos salsitxa.
1: Clar, perquè suposo...
2: Ja, és tradicional.
1: Ah.
2: És tradicional d'una ciutat alemanya, tradicional des de fa uns quants anys, eh? No gaire molts, però des de fa uns anys. A Ravensburg, si no ho dic malament, es feia una trobada que havia arribat a reunir, però, vamos, més d'un miler de gossos salsitxa amb els seus propietaris i tots passejant. A més, els vesteixen de tirolesos, els guarneixen, saps? Vull dir, els disfressen i fa molt gràcia. Doncs resulta que aquest any a Ravensburg, bé, de fet hi anava molta gent de diversos països, vull dir, havien reunit gossos al tèquel de molts llocs. Doncs enguany a Ravensburg no s'hi pot fer, no el celebren, han decidit cancel·lar-lo per un motiu de salut de les persones que ho organitzaven, i una assídua que és de Salzburg va decidir, doncs espera't, que aquest any ho farem nosaltres. I enguany s'ho han quedat ells, i així fan la primera, que no pot semblar una anècdota
1: divertida.
2: No em pot semblar més divertit que aprofitar anar a Salzburg. Escolta, no, anem a Salzburg, sí, home, és el poble de Mozart.
1: Exacte.
2: Mira, noi, Mozart, ja, saps? Vull dir, el Requiem ja el aniré a sentir al Palau de la Música.
1: Escolta una cosa, suposo que, és clar, que nosaltres ens en fotem de la salsitxa de Frankfurt a la salsitxa del gos, però suposo que en alemany la salsitxa del gos no es deu dir igual que el... Que
2: no, el que vols dir, la raça.
1: No, el nom, sí, el nom del gos, de la raça, no s'heu dit...
2: La raça és... No, en realitat l'origen és un gos, evidentment, com molts d'aquests gossos petits, sí. Perdó, és una raça de gos que ha estat creada genèticament en el sentit de, sí, a mesura d'anar passant generacions i generacions. L'origen d'aquest gos és a Alemanya, perquè si t'hi fixes sembla un Doberman petitet, com un pinscher. Bé, i és allargadeta i té el morro molt en punta, precisament perquè el seu motiu principal era un gos per caçar toixons.
1: Ah, sí.
2: I per posar-se dins de caus. Està preparat aerodinàmicament per poder entrar als caus a caçar conills, a caçar teixons, i precisament en alemany el gos es diu Dachshund. No sé si ho pronuncio
1: bé. Sí, sí,
2: bé,
1: mira, ho acabo de veure. En anglès es pot dir Dachshund o Sausage Dog, o...
2: Sausage Dog, sí.
1: A Alemanya en diuen Dackel i a Àustria, sí, Tekel.
2: Sí. Mm. Exacte. Jo, per exemple, en tinc una, l'Eulàlia, la nostra gosseta, que és una Tekel, justament. Mira, nosaltres en diem Tekel, però el seu nom original és Dachshund, que vol dir gos de teixó. Justament vol dir això, és un gos de caçar teixons, o toixons, vaja, en català. I aquest és l'origen, perquè doncs, un gos que era de granja, era un gos de caça.
1: Sí.
2: Però és, en realitat és d'origen alemany, el que passa és que en tota l'òrbita germanòfila i diguem-ne que l'imperi austro-húngar, doncs, tota aquella zona, diguem que en tenen, i Àustria, doncs per això Salzburg han decidit fer aquesta primera desfilada de Tekels, que precisament es diu Dackelpaar, i que anirà pel centre de la ciutat. Salzburg no és gaire grossa, tot i que és molt, molt bonica i molt imperial, és plena de palaus, hi ha una riquesa tremenda que rau en el nom de la ciutat. Salzburg vol dir el castell de sal, perquè aquesta ciutat tan petiteta, es va fer rica i poderosa a partir de les muntanyes de sal que tenen al voltant. Llavors ells extreien la sal, i la sal sabeu que durant segles ha estat un dels minerals, si vols dir-ho així, o una de les espècies, o no sé com dir-ne, un dels condiments alimentaris, un gran conservador que val molts diners. La gent cobrem un salari precisament perquè abans se'ns pagava amb sal. Doncs Salzburg es va fer rica i poderosa perquè va tenir la sort de fundar la ciutat al voltant d'unes, o a prop d'unes mines de sal. Doncs això, la desfilada té que els anirà pel centre i s'acabarà al Heilbrunner Allee, al passeig del Heilbrunner, que és precisament on hi ha algunes de les localitzacions de Sonrises i Làgrimes, de The Sound of Music.
1: Ho veus?
2: Així que podeu ajuntar-ho tot.
1: Doncs apa. Ja hi tenim.
2: El que s'ha de mirar és si pot anar des de Girona, que no ho sé.
1: Amb un cotxe, amb la Sarfa, o amb la Hispano-Igualadina, jo què sé.
2: Amb l'Hispano-Igualadina.
1: Exacte.
2: No, exacte.
1: I
2: això sí, després feu-me un favor. Quan hi aneu, això sí, en tots els respectes, aneu a visitar la casa de Mozart, la casa natal, si voleu, el cementiri, que veureu les tombes dels seus pares i tot plegat. Però no compreu aquells bombons rancis del Mozart, saps? Aquella caixeta que hi ha al Mozart. Que són... Oh, que dolents! Una cosa més... No m'agraden gens.
1: Bueno, escolta, molts records.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: En 25 anys han canviat moltes coses.
7: Han canviat pobles.
6: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
7: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
6: I ara
7: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: Cap, el millor entreteniment de la tarda.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat 2 anys de presó per embutxacar-se més de 4.000 euros entre l'agost del 2022 i el juny del 23. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. A la sala de vistes de la secció quarta de l'Audiència de Girona, la processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal, a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. I el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha reclamat tornar a implantar els peatges a l'AP7 i és que assegura que l'autopista és intransitable, perillosa, està bruta i perjudica el turisme. A més, ha subratllat que la situació s'ha agreujat any rere any després de l'aixecament de les barreres. Escudero ha aprofitat la plataforma que li dona el Dia Mundial del Turisme per reclamar que s'instal·li altra vegada un mètode de pagament a l'autopista perquè l'AP7, a banda d'estar mal conservada, està desfeta. Durant el seu discurs, el president també ha reclamat la necessitat del perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret. I Figueres dona el tret de sortida del nou contracte d'escombraries 25 anys després que es posés en marxa el primer i d'una dècada de pròrrogues. A partir de la setmana que ve s'engegarà el canvi de contenidors, un miler en 175 àrees d'aportació. El procés s'allargarà diverses setmanes i en paral·lel es farà un pla de xoc per netejar la petjada de l'anterior model. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet_33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
3: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97, o entra a tancamentsalbert.cat.
0: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
0: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
0: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
0: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenòmena.
6: Maxiloestètic.
7: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

De cap a cap. La música que fa moure la tarda. De cap a cap. La música que fa moure.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
3: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
4: Encara no.
3: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
4: On la fan?
3: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
4: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
3: Doncs hi anem.
5: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
6: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
8: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
9: Rebut. I en Banyeta?
8: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
9: On van?
7: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. I sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi ha un moment
2: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
1: perquè saps que no ho entendràs,
2: perquè et canses d'esperar
1: i de no saber exactament
2: què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
2: sense sorpreses.
1: Parles amb persones i saps en tot moment
2: què tens contractat.
1: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Ei, tu!
2: Sí, tu!
1: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
2: Boi.
1: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
5: Del nostre web.
4: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespa, extractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària i amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses el jardí i Agrícol les solucions.
4: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
5: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
6: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
5: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
6: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
5: Escola de Fotografia ERAM.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
5: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
5: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre

0: Al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
6: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona.
3: Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
0: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
4: Adéu!
3: Que vagi
4: bé!
3: Visca l'Empordà!
0: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.